0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras...

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Cal Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat, amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses, col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Una Mar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.
3: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Date una vuelta por las redes e interactúa con nosotros. Onamar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM.

Doncs sí, aquesta ràdio de la bona és aquesta emissora tan bona que tant i tant us agrada escoltar, i també aquest programa que també us agrada.

0: 80s, 90s, perquè als 70s, oi, senyor Casas Major?
1: Sí, queden molt enrere.
0: Queden bastant enrere, no? Ja queden... I lo dels Beatles ja és allò per persones una miqueta ja d'avançada edat i sense... I bé, que aquí estem, salutacions de Jordi Casas. Aprofito ara que sóc jove per presentar aquest programa arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, també a través del podcast de iVoox, Spotify, Apple Podcast i també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i al Gironès, també a l'Osona, a Vic, a Manlleu, a Gurb. També saludem a la gent del Baix Llobregat, a la gent que m'escolteu des del Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, hola Bages,

0: anirem a Andorra, a Formentera i Guisa, Ses Illes, a Sitges, a la comarca del Garraf i també al Baix Penedès, a la província de Tarragona, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, com és habitual, avui encetarem directament el programa amb una d'aquestes grans cançons que ens té preparades un dels grans DJs i productors des dels anys 80. Ell es diu Caco Martínez. Caco, què tal?
1: Hola, nois i noies, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. La música no mor mai, només viatja per l'espai i el temps. El track que escoltarem avui ens mostra una vegada més que les grans cançons són per sempre. Parlem del gran èxit Heat Over Heels de la banda britànica que va formar part de la New Wave, Tears for Fears, fundada el 1981 per Roland Orzabal i Kurt Smith. Una cançó que ens parla sobre obsessió amorosa, vulnerabilitat emocional i el desconcert que produeix enamorar-se profundament. Som-hi!

li agradava moltíssim el meu amic Benny de Barcelona, el Benny de Rofes. Gran cançó de una gent que es diuen Simple Minds, tenen grans temes com Alive and Kicking o aquesta que es deia Don't You Forget About Me. I ara una mica de Paisley Park amb Prince Roger Nelson i aquesta bonica cançó que segurament recordeu. Una bonica cançó que va ser número 1 i es deia Kiss.

0: Kiss.
1: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.

gran cançó que es deia Ballant al sostre. Dancing on the Ceiling, any 1986. Quina alegria, que hi havia als anys 80, no com ara. Molt bé, seguim als anys 80. Sóc en Jordi Casas, al front de Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Ara amb una gran banda que recuperarem amb un tema que va ser número 1 a l'època. Prefab Sprout, amb això que es deia Carol.

Flash, extret d'un tema dels anys 70 de McFadden and Whitehead, una cançó que es deia Ain't Stopping Us Now i que va aprofitar amb 20 d'any Joan Pau Descansi, un home que va cantar tota la cançó des dels aguts fins al que idea, amb aquesta veu tan potent. Ma qual idea, Pino Danjo, donant pas ara mateix a un noi que conec, bé, és de Roma, va néixer a Roma, té actualment 71 anys i es diu Luis Romano Pérez Belmonte, perquè té una mica de descendència espanyola. Molt bé, aquí tenim el gran Gary Lowe, que els seus 71 anys...

0: Ostres,
1: encara ric.
0: Perquè és com si fos ahir, no? Quan aquesta... Guiu, guiu, guiu, guiu. És que teníem un amic que es deia Gavarró Guiu i semblava que el tema digués guiu, no? I sempre ens n'enfumíem. Però ara, aquest home està bé, eh? Vull dir, ben posicionat. Vull dir, ja no me n'enfoto tant. Una forta salutació, Joan i Amàlia. No, no, reggaetona. A-E-I-O-U. És l'abecedari en anglès, però també I-O-U. Today que tu em fris. Una banda britànica que dona pas amb una banda italiana i amb un noi

francament brutal. Una de les cançons que més m'agraden, amb uns gossets al principi i ara mateix de fons, de Nelton and Chris Lowe, de Pet Shop Boys. Això es deia Suburbia.

0: Doncs sí, això és Hit Parade i res, continuem a la recta final del programa. Recta final, encara queden alguns minuts per recuperar aquelles grans cançons que van marcar certes èpoques i que segurament recordareu, doncs, amb aquella nostàlgia innata que ens succeeix a tots quan escoltem aquelles grans cançons. Donem la benvinguda a un home de ràdio. Ell és Esteve Llop. Esteve Llop, benvingut, com sempre, a Hit Parade.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Avui viatgem cap a l'any 1992, però de fet és una cançó que al nostre país va sonar sobretot al 1993. Una cançó d'un estil musical gairebé inclassificable. Es va anomenar Reggae Fusion, però també té, doncs, algunes restes d'Europop, de techno i de pop. Ens referim a la música del quartet suec Ace of Base. No tenien res a veure amb el ABBA, però just 20 anys després van aparèixer i van tornar a posar el nom de Suècia arreu del món. Es tracta de Ace of Base, una formació que no va tenir una vida efímera ni molt menys, perquè encara està en actiu, però és molt clar que l'èxit el van tenir amb aquesta cançó especialment, i després les coses ja van anar baixant una mica. Es tracta d'un single que va vendre més de 30 milions de còpies mundialment. Això són números molt grossos. Una cançó que avui dia l'escoltes, ja ho notareu, si no la recordeu ara mateix, i es nota una cançó molt, molt lenta, però va triomfar, i de quina manera, aquest All That She Wants.

Days of Bass. Una vegada estava a l'estudi presentant les notícies de la cadena i van entrar els Days of Bass i em vaig equivocar al veure-la cantant. Algo impressionant. I'm a baby girl. Aqua. Directament des de Dinamarca, el país de Felix Luengo.

0: Cuba y el de El Salvador. Que no falta de nada, eh? Res, es deia L'Eclic, això es deia Call Me, i és un d'aquells temes que havia presentat en el seu dia com a novetat, però és una cançó d'aquestes d'estar per casa. Molt bé, marxem. Salutacions de Jordi Casas. Jo mateix encantat de fer-vos costat a Hit Parade. També us diuen adeu al Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, marxem a ritme de Bum Bum. Però no penseu malament, perquè és una cançó de finals dels 90, d'aquests creadors